0: Molt bona nit, Dublín. Ni hau a balla a Hagli a Folsego di Electricitat i Ràdio Nalifa, que des de 6.cajar.fm. Es mitja Jaume Vidanes, ha gustat o aquest toc l'eclar especial de sonar amb feila a balla a Barcelona. Benvinguts siguis a Electricitat a Ràdio Nalifa al 106.4 de l'FM. Avui amb un especial dedicat a repassar algunes de les formacions presents al sonar que va tenir lloc aquest any a Fira Gran Via a Barcelona. Bé, de fet, a Hospital talet del Llobregat, els dies 18, 19 i 20 de juny. Començàvem amb un dels artistes que prendria el Sonar Hall, és l'alemany Boys Noise, amb un dels temes inclosos dintre un treball publicat el 2021, Plus Minus Minus, amb una col·laboració junt amb Rico Nasty, amb aquest Girl Crush, aquest artista conegut per el seu electro amb baixos molt i molt gruixuts. I ens anem cap a Suècia per escoltar un artista que porta una mena de pop, així es podríem dir hyperpop, és Nama Senda i venia a presentar-nos un treball acabat de sortir aquest 2026, anomenat Limbo. Posem Miami Crest, un dels temes de Nama Senda segurament tocats al sonar.
1: Coco de gatti, coco de

Ysgol Dafas, o'r tema Danger, ac sy'n glwyd i'n drol dyrru llargadwrad y l'artista Britannica Nia Archives, a sta present també al Festival Sonar. I un dels plats forts del festival venien a càrrec de l'artista de R&B estatunidenca Kelis, fent un repàs de tota la seva història musical, incloent temes de l'àlbum Tasty, publicat el 2003. Rescatem un que, de fet, no va tocar al festival, però que ens agrada molt aquí a Electricitat, s'anomena In Public, featuring Nas, Esk, Kelis, fem un salt al 2003.

Aquí tenies un tema del 2014 a càrrec de Subtract, aquest artista britànic, anglès, que col·laborava aquí junt amb Ezra Koenig dels Vampire Weekend amb aquest tema anomenat New Dorp, New York, un tema inclòs dintre Wonder Where We Land I un dels temes estrelles que va estar tocant al festival Sonar. Va fer un gran espectacle. La que també va fer un gran espectacle va ser l'artista de Castelló, de la plana Mètrica, amb un set de ballarines I tocant temes com aquest hit anomenat Toto de Loca, és Mètrica.

0: tenir un dels temes inclosos dintre Elevator is Broken, un treball publicat el 2025 per l'artista de Bristol, Tony Williams, més conegut com a Addison Groove. Escoltaves el tema Baby. Addison Groove es coneix per fer I tocar gèneres bastant diferents com el techno, el jungle, el soul o fins I tot el juke. I un dels altres plats forts del sonar que t'estem repassant aquí Electricitat era l'artista britànic també, en aquest cas ens arribava des de Londres, Skepta, I rescatem un tema del 2025, una col·laboració junt amb Fred Again, amb aquest Back to Back. El Grime va prendre el Sonar Club amb Skepta.
1: Open up your bedroom door. Let your mom hear this. Introduce her to the music.

Claudio Campo García es el artista darrere el nom Perra Immunda, un artista que fa performance i fa aquesta mena de tecno irreverent. En aquest cas escoltaves un tema junt amb l'artista de Granada, Chico Blanco. Perra Immunda és un artista que, colombià que es localitza a Berlín. I escoltaves doncs, aquest Como se dice, inclòs dintre Chico Perra, un treball publicat el 2024. I seguim a Berlín amb una artista originàriament berlinesa anomenada Love Foxy, que té temes bastant transgressors. En aquest cas, per això et posem un tema anomenat Love Foxy's Groove, inclòs dintre d'un EP acabat de publicar aquest 2026 des del Catcall EP. És Love Foxy, una de les artistes també presents dintre el Sonar del 2026 que t'estem repassant aquí a l'Electricitat.

Escoltaves un tema tot curiós a càrrec de l'artista normalment més de caire dubstep britànic Panji, que es trobava fent un back-to-back el divendres 19 de juny al Sonar, junt amb Amàlia. Aquí escoltaves aquesta col·laboració junt amb Jazz Alonso, inclosa dintre Mania, un EP publicat el passat 2000, o un treball publicat el passat 2025. I continuem al Regne Unit i ho fem amb un dels altres plats forts del festival, és Daniel Avery, que es va presentar al Sonar Hall amb una banda de música així tipus hardcore, podríem dir, moltes guitarres en algun dels seus temes més electrònics. Molt, molt curiosa la performance, molt diferent del que ens té acostumats. I rescatem aquí un tema dintre de Tremor Midnight Versions, que és un treball de remescles d'un àlbum publicat el passat 2025, anomenat Tremor. Aquí tens Haze Midnight Version, junt amb Ellie, és Daniel Avery, al Sonar 2026.

Escoltaves el duo britànic Two Shell, que van tenir una gran sessió, o van donar-nos una gran sessió, al Sonar Hall. El que escoltaves és un dels temes, inclosos dintre un tema anomenat The Nightmare, aquesta és la cara bé anomenada Follow. I d'aquest duo britànic ens anem a escoltar un duo que ens arriben des d'Alemanya, són Mode Selector, i rescatem un tema de Classics Volume 1, també publicat aquest 2026, és aquest Kill Bill Volume 4, un dels temes estrelles de el que ens van presentar a l'escenari principal, el Descobert. No diem el nom de l'escenari perquè té nom de marca, però aquí teniu Mode Selector.

0: una faceta poc habitual per l'artista britànic Joey Orbison amb aquest tema publicat el 2025 anomenat Play It Again. Joey Orbison va estar present dintre el Sonar Club, era un dels plats estrella. I continuem amb una de les altres artistes presents dintre el cartell d'aquest festival que estem repassant aquí a Electricitat. Tenia lloc els dies 18, 19 i 20 de juny a la Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, és el Sonar 2026. I aquí tenies l'artista murciana Beatrix Weapons amb un tema anomenat Jolly Rancher, publicat el 2025, més electrònica present al festival.
1: We have arrived. Can you see the volcano? Get the wings. It's the beginning of an era.